0: ढम ढम ढम ढम ढम ढम ढम रुधरा
1: ढम ढम ढम ढम ढम ढम
0: रुधरा ढम ढम ढम ढम ढम ढम ढम